0: 37 minutos pasan de las 12 y como les comentábamos en el arranque, hoy nuestra apertura es para un libro. Normalmente la segunda hora del programa de Hoy por Hoy Valencia es cuando dedicamos tiempo a la cultura, a la música, a los libros, las series, las películas. Pero es que hoy lo convertimos el libro en tema de cabecera. Se llama Tot el que vam callar, es la nueva novela de Natalia Gisbert Abad, que además es escritora, es pediatra y es psicóloga. ¿Qué tal? Bienvenida.
1: Gracias.
2: Hola, Natalia, ¿qué tal?
0: Y esa apertura, decíamos, lo hemos convertido porque habla de un asunto muy preocupante del acoso escolar, del bullying, y precisamente hace unos días conocíamos los datos del informe de la Fundación ANAR al respecto, y no son nada buenos. Por eso hemos invitado a Teresa Martínez, que es directora de la delegación de la Fundación ANAR en Valencia. Bienvenida.
3: Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Vamos a comenzar con la excusa del libro de Tot el que vam callar. Una de las protagonistas sufre acoso escolar y señalas tú misma al final, bueno, esto es una ficción, esta protagonista Aina no existe, pero sí los episodios de acoso escolar que se describen.
3: Sí, no exactament el que conté, és la majoria de coses són inventades, sí la base, no? El que pateix la víctima, sí. Clar, a la consulta ho veig. No cada dia, però cada setmana sí.
0: El feia jo referència a un passatge en concret, hi ha molts, moltíssims, no desvellaré massa, però, per exemple, i amb l'ajuda de les tecnologies, no, del WhatsApp, no, com se li fa una trampa per a que acudisca un sopar, per exemple, disfressada, quan la resta de la classe no va disfressada. I m'explicaves ara mateix, a una xica d'això li llevaria importància.
3: Sí, sí.
0: Però la té.
3: Exacte, per a mi la té moltíssim. I el contava això, que el meu home, quan ho va llegir, em va dir, esta part no la veig tan greu. I li vaig dir, pensa l'edat de la xiqueta, ja et dic que ha sigut tot inventat, no existeix la història, però que és perfectament versemblant que una persona que està patint assetjament escolar puga viure una situació com aquesta, i és molt greu per a una xiqueta de, no recordes si té 13, 14, en aquest moment, Aina, en la història. És una situació complexa, dura i difícilment digerible.
2: ¿Puedes poner un ejemplo de una de estas situaciones que a lo mejor a un adulto le parece, hombre, eso es una bromita, y que para estos chicos de esta edad no es ninguna broma?
3: Clar, partint del llibre, per no inventar-me ara mateixa una altra cosa, conta el moment que Aina està arreglant-se per eixir per primera vegada amb les amigues, que no ha eixit mai perquè sa mare no la deixa tant, i està seguint un guió de com s'ha de vestir que treen el WhatsApp del grup de classe, que totes les amigues han estat enviant fotografies, jo ja estic amb dos cuetes, amb una falda així col·legiala, no? I ella apareix allà sola, i soles ella està vestida així. Aleshores, quan aplega, entre que s'alleva les ulleres perquè se les lleva per a sentir-se millor amb ella mateixa, i no veu molt bé de lluny, i quan aplega veu que no hi ha ningú vestit com ella, clar, ella es sent morir. I això és d'adults, hi ha alguna persona que m'ha dit, no és tan greu aquesta situació.
2: Una bromita.
3: Clar, és com una anècdota, és una broma. No, no és una broma. I menys quan una de les característiques de l'assetjament escolar és que ha de ser, sol ser repetit, hi ha una voluntarietat de fer mal, com en el cas del que estic contant, no es fa per a riure'ns tots, es fa per a riure'ns, de tu.
2: Todos de un.
3: Exacte, sí. I sempre la mateixa víctima. Uh-huh. Això és assetjament, això no és una broma. I és el que tenim que tindre en compte els adults de cara a la vida real, no només en la ficció.
0: Aina és la protagonista i pot pareixer també sorprenent per a algú que no està familiaritzat amb aquests casos, que una situació així s'estenga tant de temps, tants cursos, no? Aina ha sigut l'objectiu un poc dels seus companys i companyes, sobretot d'una d'elles, des de molt menudeta, però això ha anat passant curs darrere de curs.
3: Sí, és que, com dic, és això, la repetició és una de les claus de l'assetjament escolar. Quan hi ha un agressor que, pel que siga, agafa mania a una persona, pel motiu que siga, no? Totalment per descomptat, no cal una raó objectiva, sinó totalment irracional, es pot repetir durant molt de temps. Moltes vegades, com comentàvem abans, la fi d'això és canviar el xiquet a la víctima de l'escola, no? Moltes vegades passa això, que el xiquet és el que acaba desplaçant-se, i altres vegades acaba, fins i tot pot acabar pitjor.
2: Teresa, ahora conoceremos los datos del informe de la Fundación ANAR, pero os pregunto a las dos, del bullying, del acoso escolar, llevamos muchos años hablando y se está trabajando en ello, están adoptando medidas. ¿En qué momento estamos? ¿Estamos avanzando? ¿Las medidas no funcionan? ¿Funcionan? ¿Cómo estamos?
4: Bueno, desde Fundación ANAR lo que consideramos es que se está avanzando. De hecho, es verdad que los datos revelan que va creciendo, especialmente la parte del acoso escolar cibernética, lo que llamamos ciberbullying, pero también hay mucha más conciencia. Entonces, por ejemplo, en el informe que presentamos junto a Mutua Madrileña la semana pasada, una de las cosas que vemos es que tanto los equipos docentes como el propio alumnado es mucho más consciente de que esto sucede y de que es importante ponerlo de manifiesto, bien diciéndoselo al docente, a la familia o llamando a nuestras líneas de ayuda, por ejemplo.
1: Pero aún así, Teresa, los datos reflejan que hay un incremento de los casos, o sea, aunque haya más concienciación y no se ha logrado parar estos casos, ¿no? Ni este fenómeno.
4: No, no se ha logrado. O sea, la violencia entre iguales sigue siendo un problema muy grande. Y sí que hay conciencia, por ejemplo, de que el maltrato físico, o sea, lo que sería pegar puñetazos, pegar patadas, como que no se puede hacer, ¿vale? O sea, hay más conciencia en las familias, entre los propios niños y niñas, pero sin embargo el tema de insultos, el maltrato más psicológico o el cibermaltrato, el ciberbullying, no se es consciente de la importancia que tiene, por ejemplo, un insulto o un sticker en la mensajería. Y eso para una niña, un niño de 11 años, de 12, cada vez, de hecho, vemos que los casos empiezan más pequeños, es devastador.
2: Decir en el informe que casi un 28% de los casos de acoso presencial se prolongan durante más de un año. Quiero esto decir que el entorno, en la clase, por ejemplo, pues en fin, la movilización del resto de alumnos no se está produciendo, porque para que dure un año...
4: Sí, esa es una de las conclusiones del estudio, efectivamente, que se está cronificando, se está alargando en el tiempo y esto también, o sea, ten en cuenta que un niño, una niña de 10 años que lleva un año y medio siendo víctima de acoso...
2: Que lo está viendo todos sus amigos, toda la clase, claro.
4: Que lo está, claro, es durísimo. Esto, está claro, también influye muchísimo el hecho de que el ciberbullying no es salgo del centro educativo, me voy a casa, ya tengo un espacio seguro, sino que si sigo conectado, sigo expuesto. Uh-huh. Entonces, claro, es como 24 horas y es todavía más grave el impacto que tiene.
1: Natalia, la teua protagonista también destacaba yo, ¿no? El temps que patís i se assetjament, uh-huh, que són molts cursos, però després feia referència, moltes voltes s'acaba solucionant canviant a la víctima de centre, però també... donant assistència psicològica a la víctima, no?
3: Sí, sí. Que això no és que jo pense que estiga malament, em sembla totalment adient, no? És una persona que necessita molta ajuda, però també l'altra banda. Sempre canviem, fem que la persona que està patint l'assetjament siga qui ha de fer, com si les coses estiguin a la seva mà, quan realment hi ha moltes coses que, pràcticament tot, no? Que passa deixar del seu poder de decisió i de fer. Aleshores, Aina, hi ha un moment, sa mare l'apunta a la psicòloga, com pense que està ben fet, però Aina hi ha un moment que es planteja per què jo he de ser sempre la que ha d'anar al psicòleg, la que no puc eixir perquè no em deixa ma mare per evitar que em facin, quan jo realment no he triat això. O sigui, no tinc capacitat de decisió en aquest sentit.
1: I això és el dia a dia també que el trobes tu a consulta? No van famílies de fills o filles assetjadores, ara que estem més conscienciats, també per a demanar ajuda?
3: Puntualment sí. Sí que m'ha vingut al cap un cas, però la veritat que no era meu. Les famílies que tinc jo, el que he trobat sempre és, primer, que no consulten per aquest motiu, que consulten per altres motius. Pot ser un mal de panxa que es cronifica, una diarrea, símptomes més físics, mal de cap, i tu veus que això no se soluciona i al final preguntes com van les coses en classe, en les amistats, i a partir d'ahí veus una cara d'un pare, d'una mare, i comences a estirar i trobes coses horribles. I de vegades, per exemple, la setmana passada, en la pròpia consulta del xiquet Sa, que és un xiquet que ve a la consulta a fer-se la revisió que toca i vacunar-se, mateixa la setmana passada, fent les preguntes que sense ser molt incisiva, simplement preguntant, no?, trobes coses. I la setmana passada mateix vas trobar una xiqueta que està patint un cas d'assetjament escolar claríssim, que tot semblava aparentment perfecte, la xiqueta supersana, bones notes, etcètera, etcètera, i quan li vaig preguntar per les amistats, ahí vaig veure... I vam estar parlant moltíssim d'aquest tema.
1: Però perquè hi ha un protocol per a què li preguntes a...
3: Crec que hi ha un protocol, pacients, sobretot per a violència sexual, però això ho fa l'enfermeria, que és abans d'entrar nosaltres. Jo simplement, quan entro, sempre pregunto tot, hàbits saludables en general, i pregunto molt com va. Això ho he après de la companya anterior que es va jubilar, de qui ha agafat el càrrec, no? Que ella tenia molta... Sempre estava molt atenta a tot això, a tota la part social. I jo recordo que jo pensava, quant de temps inverteix en aquesta part de prevenció i tal? I tracte de fer-ho, no sempre tinc el temps, això és cert, clar, però sí que ho tinc en compte i pregunte molt en les relacions d'amistat, hi ha molta gent que superbé, però sí que quan ho preguntes i dones un poc de confiança, no et conten com a tal, estic patint això, però sí que et diuen, bé, enguany diferent, no sé, i comencen a dubtar i dius, ui, i ahí sí que...